0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: Estan passant coses al meu

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smash Sports Center.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Bufón al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escó Batega. Dissabte 22 d'agost,
2: concert de Diez.
4: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte 12 de setembre,
2: Ginestà.
4: Quan no tens res,
3: Escó Batega.
2: Escó Batega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup, reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.
8: Els
7: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint per alguna cosa serà.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Foment del Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. La patronal ha celebrat que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi decidit prorrogar la central d'Almaraz a Extremadura perquè és un pas en la bona direcció. Segons han recalcat, la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, no en plantejaments ideològics. En el comunicat han demanat que es revisi el calendari nuclear i també s'apliqui el mateix criteri a Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2, ja que, com apunten, Catalunya no es pot permetre prescindir d'una energia estable, no emissiva i essencial per a la competitivitat de la seva indústria. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, creixeran les nuvolades. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37, 38 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatxini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: L'oli és un aliment o un ingredient?
3: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
2: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
3: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
2: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Radio.

0: Cançó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades, que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Foment del Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. La patronal ha celebrat que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi decidit prorrogar la central d'Almaraz a Extremadura perquè és un pas en la bona direcció. Segons han recalcat, la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, no en plantejaments ideològics. En el comunicat han demanat que es revisi el calendari nuclear i també s'apliqui el mateix criteri a ASCO 1, ASCO 2 i Vandellòs 2, ja que, com apunten, Catalunya no es pot permetre prescindir d'una energia estable, no emissiva i essencial per a la competitivitat de la seva indústria. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, creixeran les nuvolades. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37, 38 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
7: La millor música.
6: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
2: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
2: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Foment del Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. La patronal ha celebrat que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi decidit prorrogar la central d'Almaraz a Extremadura perquè és un pas en la bona direcció. Segons han recalcat, la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, no en plantejaments ideològics. En el comunicat han demanat que es revisi el calendari nuclear i també s'apliqui el mateix criteri a Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2, ja que, com apunten, Catalunya no es pot permetre prescindir d'una energia estable, no emissiva i essencial per a la competitivitat de la seva indústria. L'Hospital Joan 23 estrena la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una tècnica per obtenir mostres de teixit pulmonar sense cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals i redueix el risc de sagnat. Així, s'evita el pas per quiròfan i es comprova, a través d'una radiografia, l'evolució de la zona després del procediment. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un ambient assolellat, tot i que a mesura que avanci el dia, creixeran les nuvolades. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 37, 38 i 39 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Dissabte, 22 d'agost,
5: concert de Diez.
6: Ja ens van passar el concert plural.
3: Divendres, 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte, 12 de setembre,
5: Ginestar.
3: Escobatega.
5: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
7: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

restless.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, però en celebra la projecció d'imatge. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha valorat positivament l'experiència de l'eclipsi solar, que ha suposat un espectacle gratuït per als clients i una eina de promoció i projecció per al territori. El fenomen ha satisfet tant els visitants allotjats com els que van venir expressament per a l'ocasió. Tot i això, el seu portaveu, Xavier Guardià, ha assegurat que és molt difícil saber quin impacte econòmic ha deixat, tenint en compte que en ser el moment més àlgid de la temporada, els allotjaments ja acostumen a estar sempre plens. Així, el sector calcula una mitjana del 90% d'ocupació als establiments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, unes xifres similars a les dels últims anys. Els alcaldes d'Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'estat a la nuclear d'Almaraz. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellòs 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors, amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon Gran Slam la Cinta 2026 a Smashport Center.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Fins al 12 de setembre,
5: sisena edició d'Escobatega.
4: Dissabte 22 d'agost,
5: concert de Diez.
6: Ja ens van passar el concert plorant.
5: Divendres 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
5: Dissabte 12 de setembre,
4: Ginestar.
6: Quan no tens res,
5: Escobatega.
4: Escobatega.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio,

0: Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Cuando el tiempo pasa y nos hacemos...
1: És la una. Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bon dia. El sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, però en celebra la projecció d'imatge. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha valorat positivament l'experiència de l'eclipsi solar, que ha suposat un espectacle gratuït per als clients i una eina de promoció i projecció per al territori. El fenomen ha satisfet tant els visitants allotjats com els que van venir expressament per a l'ocasió. Tot i això, el seu portaveu, Xavier Guardià, ha assegurat que és molt difícil saber quin impacte econòmic ha deixat, tenint en compte que en ser el moment més àlgid de la temporada, els allotjaments ja acostumen a estar sempre plens. Així, el sector calcula una mitjana del 90% d'ocupació als establiments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, unes xifres similars a les dels últims anys. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'Estat a la nuclear d'Almaraz. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors, amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost. L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Hospitals i CAP registren 31.686 urgències durant el dispositiu especial de l'eclipsi els dies 12 i 13 d'agost, un 4% més que la setmana abans. La majoria, 21.590, corresponen a l'àmbit hospitalari i 10.096 a l'atenció primària urgent. Per territoris, l'increment més gran d'activitat assistencial es va concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En canvi, segons la Conselleria de Salut, la resta de regions sanitàries van anotar variacions més moderades. El departament va activar reforços territorials davant la previsió d'una elevada mobilitat de persones cap a les regions de Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tortosa dedica un carrer a Pepeta la Paisana, la popular remeiera de Remolins. L'Ajuntament ha instal·lat les plaques del carrer dedicat a Josefa Subirats Favà, una remeiera i curandera molt estimada a la ciutat i al territori. El nou carrer se situa al barri de Remolins, a l'últim tram de l'avinguda de Felip Pedrell, a prop de l'Horta de Pimpí, on atenia moltes de les persones que acudien a ella. Pepeta la Paisana era coneguda pels seus coneixements sobre les propietats de les plantes, els remeis i les cures, així com per les seves habilitats com a vident. El canvi de nom va ser aprovat per unanimitat pel ple municipal el passat mes de març, dins la revisió del nomenclàtor per incorporar-hi noms de dones. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Aquella jornada també hi haurà trama ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Festa Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Hospitals i CAP registren 31.686 urgències durant el dispositiu especial de l'eclipsi els dies 12 i 13 d'agost, un 4% més que la setmana abans. La majoria, 21.590, corresponen a l'àmbit hospitalari i 10.096 a l'atenció primària urgent. Per territoris, l'increment més gran d'activitat assistencial es va concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En canvi, segons la Conselleria de Salut, la resta de regions sanitàries van anotar variacions més moderades. El departament va activar reforços territorials davant la previsió d'una elevada mobilitat de persones cap a les regions de Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tortosa dedica un carrer a Pepeta la Paisana, la popular remeiera de Remolins. L'Ajuntament ha instal·lat les plaques del carrer dedicat a Josefa Subirats Favà, una remeiera i curandera molt estimada a la ciutat i al territori. El nou carrer se situa al barri de Remolins, a l'últim tram de l'avinguda de Felip Pedrell, a prop de l'Horta de Pimpí, on atenia moltes de les persones que acudien a ella. Pepeta la Paisana era coneguda pels seus coneixements sobre les propietats de les plantes, els remeis i les cures, així com per les seves habilitats com a vident. El canvi de nom va ser aprovat per unanimitat pel ple municipal el passat mes de març, dins la revisió del nomenclàtor per incorporar-hi noms de dones. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Aquella jornada també hi haurà trama ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
5: Els números 1 d'ahir i d'avui.
7: La millor música
5: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Aquest cap de setmana vine a la 11a festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Fins al 12 de setembre,
7: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
6: concert de diez.
8: Ja ens van passar el concert plural.
7: Divendres 11 de setembre,
6: actuació del Trio Fortuny.
7: Dissabte 12 de setembre,
6: Ginestà.
7: Escobatega.
6: Escobatega.
7: Imagina Ràdio, emissora oficial.
9: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant.

Al Gadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, però en celebra la projecció d'imatge. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha valorat positivament l'experiència de l'eclipsi solar, que ha suposat un espectacle gratuït per als clients i una eina de promoció i projecció per al territori. El fenomen ha satisfet tant els visitants allotjats com els que van venir expressament per a l'ocasió. Tot i això, el seu portaveu, Xavier Guardià, ha assegurat que és molt difícil saber quin impacte econòmic ha deixat, tenint en compte que en ser el moment més àlgid de la temporada, els allotjaments ja acostumen a estar sempre plens. Així, el sector calcula una mitjana del 90% d'ocupació als establiments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, unes xifres similars a les dels últims anys. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'estat a la nuclear d'Almaraz. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors, amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
7: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
8: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
7: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
8: Tot el que imagines al millor preu.
7: Vic Magmajor.
8: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
9: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Bufón al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
5: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon Gran Slam La Cinta 2026 a Smashport Center.
6: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves, però en celebra la projecció d'imatge. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha valorat positivament l'experiència de l'eclipsi solar, que ha suposat un espectacle gratuït per als clients i una eina de promoció i projecció per al territori. El fenomen ha satisfet tant els visitants allotjats com els que van venir expressament per a l'ocasió. Tot i això, el seu portaveu, Xavier Guardià, ha assegurat que és molt difícil saber quin impacte econòmic ha deixat, tenint en compte que en ser el moment més àlgid de la temporada, els allotjaments ja acostumen a estar sempre plens. Així, el sector calcula una mitjana del 90% d'ocupació als establiments del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, unes xifres similars a les dels últims anys. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'estat a la nuclear del Maraf. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear del Maraf fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors, amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un ambient assolellat, tot i que van creixent les nuvolades a mesura que avança el dia. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 37 a Gandesa, 38 a Ascó i 39 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'Orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Buforn al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
5: D'ahir i d'avui.
6: Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Hospitals i CAP registren 31.686 urgències durant el dispositiu especial de l'eclipsi els dies 12 i 13 d'agost, un 4% més que la setmana abans. La majoria, 21.590, corresponen a l'àmbit hospitalari i 10.096 a l'atenció primària urgent. Per territoris, l'increment més gran d'activitat assistencial es va concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En canvi, segons la Conselleria de Salut, la resta de regions sanitàries van anotar variacions més moderades. El departament va activar reforços territorials davant la previsió d'una elevada mobilitat de persones cap a les regions de Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tortosa dedica un carrer a Pepeta la Paisana, la popular remeiera de Remolins. L'Ajuntament ha instal·lat les plaques del carrer dedicat a Josefa Subirats Favà, una remeiera i curandera molt estimada a la ciutat i al territori. El nou carrer se situa al barri de Remolins, a l'últim tram de l'avinguda de Felip Pedrell, a prop de l'Horta de Pimpí, on atenia moltes de les persones que acudien a ella. Pepeta la Paisana era coneguda pels seus coneixements sobre les propietats de les plantes, els remeis i les cures, així com per les seves habilitats com a vident. El canvi de nom va ser aprovat per unanimitat pel ple municipal el passat mes de març, dins la revisió del nomenclàtor per incorporar-hi noms de dones. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Quico El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Aquella jornada també hi haurà tram a ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general, i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts, tindrem un cel assolellat durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament més alta, arribant als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico Elcelio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reu Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
4: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Rivera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'Orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
0: Imagina Radio

0: Cadena 1, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Hospitals i CAP registren 31.686 urgències durant el dispositiu especial de l'eclipsi els dies 12 i 13 d'agost, un 4% més que la setmana abans. La majoria, 21.590, corresponen a l'àmbit hospitalari i 10.096 a l'atenció primària urgent. Per territoris, l'increment més gran d'activitat assistencial es va concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En canvi, segons la Conselleria de Salut, la resta de regions sanitàries van anotar variacions més moderades. El departament va activar reforços territorials davant la previsió d'una elevada mobilitat de persones cap a les regions de Lleida, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tortosa dedica un carrer a Pepeta la Paisana, la popular remeiera de Remolins. L'Ajuntament ha instal·lat les plaques del carrer dedicat a Josefa Subirats Favà, una remeiera i curandera molt estimada a la ciutat i al territori. El nou carrer se situa al barri de Remolins, a l'últim tram de l'avinguda de Felip Pedrell, a prop de l'Horta de Pimpí, on atenia moltes de les persones que acudien a ella. Pepeta la Paisana era coneguda pels seus coneixements sobre les propietats de les plantes, els remeis i les cures, així com per les seves habilitats com a vident. El canvi de nom va ser aprovat per unanimitat pel ple municipal el passat mes de març, dins la revisió del nomenclàtor per incorporar-hi noms de dones. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Kiko El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Aquella jornada també hi haurà Trama Ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general, i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts, tindrem un cel assolellat durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament més alta, arribant als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. Ah, ah. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega. Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens vam passar el concert plorant.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
1: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
6: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
7: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'Estat a la nuclear d'Almaraz. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Kiko El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Safalda Girada. Aquella jornada també hi haurà Trama Ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un cel assolellat durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament més alta, arribant als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? No, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Did it. This ain't no disco.

0: De Vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Major de Deltebre 2026, del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'Estat a la nuclear d'Almaraz. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Kiko El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost, a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Safalda Girada. Aquella jornada també hi haurà Trama Ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts tindrem un cel assolellat durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament més alta, arribant als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'Ajuntament de Camarles lamenta la lentitud i els errors en la tramitació de la querella contra els dos exfuncionaris municipals. El procediment de l'expedient judicial a l'extresorer i la secretària interventora, a qui atribueixen de la malversació de prop de 750.000 euros entre 2003 i 2024, és extraordinàriament lenta. Segons el comunicat emès, tot i la gravetat de les circumstàncies denunciades, la tramitació està plena d'errades, que els serveis jurídics contractats s'esforcen en que siguin corregits, elevant les pertinents peticions escrites i verbals al jutjat, però la tramitació no millora. Amb tot, l'Ajuntament de Camarles afirma confiar en la justícia i diu que no defallirà en l'ànim d'obtenir un pronunciament judicial sobre els fets. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga de l'Estat a la nuclear del Maraf. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, i l'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, han celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la central nuclear del Maraf fins al juny de 2030. Els batlles consideren que l'allargament de l'activitat de la planta extremenya obre la porta a que es prengui una decisió similar a les que tenen els seus municipis. De fet, l'Estat té previst que Ascó 1 tanqui el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. Segons ha afirmat Castellví, desmantellar una nuclear implica estructura, material i personal tècnic i no poden tancar-les totes alhora perquè hi ha manca de recursos. I en agenda, els dies 21 i 22 d'agost a Roquetes, la 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre recuperarà la música popular amb una mostra de cançó d'arrel. Un dels actes més destacats és la presentació del nou disc, Jota per Cobla, de Kiko El Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, el 22 d'agost a les 9 del vespre, acompanyats per la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. Abans, hi haurà l'actuació del grup Pitxorines, 8 dones balears que oferiran el repertori del seu segon disc, Sa Falda Girada. Aquella jornada també hi haurà trama ball, amb una sessió de ball folk, i Joseret i la seva rondalla a l'estil de Pepe García Lo Canalero. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un matí d'ambient assolellat i una tarda nuvolada en general, i les temperatures s'han mantingut similars. De cara a demà dimarts, tindrem un cel assolellat durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant o baixarà lleugerament, mentre que la màxima serà lleugerament més alta, arribant als 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Rosso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Que m'has venut, que per ser el Tangana he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.